amor, d'amor, ja té es molt d'encarnada. Olla els ferrinyes. Carioca, la de Copacabana.